0: σου, d'avui i d'ahir.
1: Imagina Ràdio. La millor música. Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc em crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat, però tu també.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you.
1: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Los números 1 d'avui i d'ahir.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Molt bon dia, són 4, quasi 5 els minuts que passen de les 8 del matí. Nosaltres aquí estem al de Bon Matí. Avui és dimecres, és 15 de juliol. I aquí estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja, com cada dia. Avui al de Bon Matí, pues, diverses coses, perquè mira, parlarem de música, parlarem amb un artista emergent, ell és de Barcelona i té moltes ganes, pues, de conèixer algo del nostre territori que li encanta i té ganes de conèixer-lo més. Així que nosaltres avui anem a conèixer-lo a ell. Avui també, pues, ens posarem al dia, ho farem amb els titulars en portada i ho farem també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem repàs a les activitats, la cançó en català del dia i molta música, com et deia, des d'ara i fins les 9 i mitja. I que, bueno, i que en extensió durant tot el dia, pues, la millor música, perquè estàs aquí, a Imagina Ràdio. Així que mira, sintonitzes Imagina Ràdio, 103.9 o imaginaradio.cat en directe i escoltes el de Bon Matí ara mateix. I res, que en 15 segons arribem a les 8 i 6. Si t'acabes d'incorporar, molt bon dia i comencem.
0: De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: I fa anys algú deia que l'amor verdader no es tracta de quantes vegades dius t'estimo, sinó de quantes vegades demostres que això és veritat.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.
2: Hoy me

0: ¿Cómo te atreves? De seguida escoltem els Aja i recordem...
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: Allà va dir que de seguida escoltem els Aja recordant el seu Take On Me.

0: portadón d'avui dimecres. Comencem amb El Periódico. Diu Espanya pletòrica a la final. La selecció s'enfrontarà a Argentina o Anglaterra a la final del Mundial després d'anul·lar França en un gran partit que van guanyar per 0-2. Més coses. La justícia inhabilita 9 anys el germà de Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per prevaricació i l'eximeix d'entrar a la presó. Imposa també 18 anys a l'exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo. L'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres amb una inversió de 500 milions. El Ministeri de Transports invertirà en 4 trams de la problemàtica artèria viària. D'altra banda, un sistema que mesura la humitat dels boscos alertarà del risc d'incendis. La Unió Europea i el Regne Unit firmen l'acord històric que acaba amb la tanca de Gibraltar. I el Congrés tomba la senda de dèficit del govern i força a segona votació. A La Vanguardia també se'n fan ressò sobre el Mundial de Futbol. Diu, un gran recital de futbol porta a Espanya a la final i és que la selecció bat França per 0-2 en el seu millor partit del Mundial amb gols d'Oyarzabal i Porro. Inhabilitat el germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències. Cau el reixat que separava Gibraltar del territori espanyol i de la Unió Europea. L'històric pacte d'Espanya i el Regne Unit no qüestiona la sobirania. L'acord va ser firmat ahir permetrà la lliure circulació de persones i ha entrat en vigor aquesta nit passada. El final del reixat certifica la pertinença del penyal a Schengen, malgrat el Brexit. Els Premis Princesa de Girona reivindiquen la intel·ligència natural. Elionor destaca el talent dels 6 joves premiats davant d'influencers efímers. Els preus i la falta d'oferta empenyen a la baixa la compravenda d'habitatge. A la portada del diari Ara, el germà de Sánchez inhabilita 9 anys per prevaricació. La justícia considera que la modificació del lloc de treball de David Sánchez va ser un vestit a mida. La Moncloa creu que l'únic objectiu de la sentència és derrocar el govern i el PP demana la dimissió del president. També sobre el partit del Mundial, sobre el partit d'Espanya i la seva victòria, diu Espanya a la final del Mundial, diu. Tràfic de residus, la punta de l'iceberg, que és un altre dels temes que es tracten a la portada del diari. Ara, diu, la investigació sobre l'abocament de brossa il·legal afecta diversos municipis. Junts surt del govern de Girona i deixa Salelles en minoria. Troben dos bessons d'11 anys mort al riu Ter, a Manlleu. I a nivell internacional, l'ICE admet de nou haver assassinat un home per equivocació. A la portada del diari de Tarragona parlen únicament del partit del Mundial. Diu, Espanya pren la Bastilla i diu, partidàs de la Roja. Dos gols d'Oyarzabal i Pedro Porro deixen a França fora del Mundial i a Espanya les portes de la seva segona estrella el pròxim diumenge. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo, òbviament es parla del Mundial, diu que grans el titular per aquest 0-2 entre França i Espanya. Diu Espanya s'admet a una França impotent en atac i es planta en la final del Mundial amb els gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. La Roja va fer un partit sensacional. El que va fer va ser lligar als francesos i lluitarà per la seva segona Copa del Món 16 anys més tard. També sobre el Mundial, diu Messi contra Anglaterra. El vencedor s'enfrontarà a Espanya a la final del pròxim diumenge. El partit d'Anglaterra i Argentina serà avui a les 9 de la nit. Anem ara per l'esport. Diu que grans el titular fent referència a la Roja. Diu soberbia trobada d'Espanya que va agranar a França i es va classificar amb maestria, diu aquí, per la final del Mundial. També es parla sobre el Barça, diu, preocupació per De Jong, perquè està lesionat del genoll i hi ha incertesa sobre aquest jugador. I acabem amb l'esportiu, sobre la Roja, sobre el Mundial de Futbol, diu, s'ho guanyen 9 catalans. Buscaran diumenge ser campions del món amb la selecció espanyola, que minimitza França i la supera amb claretat. Lamine Yamal provoca el penal del 0-1 al minut 22 i amb Mbappé i companyia incapaços de crear perill, Porro resol la semifinal al minut 58. I acabem parlant de ciclisme. Diu, torna el Tour i torna Pogi. L'eslové reprèn el fil amb una altra exhibició i deixa Vingegaard a 3.36 i Evenepoel a 4.06.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Gasú, d'ahir i d'avui.
3: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
2: Imagina Ràdio.
1: La millor música
2: per sentir.

0: nits, les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4, a la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
6: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
7: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
8: Avi me la dona per ser molt fort.
9: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
10: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
11: Escoltàvem fa un moment la música de Teddy Swims i ara recordem els The Cure. La cançó es diu Close to Me i així arribem ja a les 8:30 del matí.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio. Quantes vegades has pensat, què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622 21 95 20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. Enlaira el teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622 21 95 20 o publicitat@imaginaradio.cat.
1: Imagina Ràdio.
2: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
0: La millor música
1: per sentir-se bé.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: I són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Imma.
4: Investiguen per homicidi imprudent el conductor involucrat en l'accident mortal el diumenge a Tortosa.
5: Segons els Mossos, l'investigat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre, va donar positiu en consum de drogues i alcohol, motiu pel qual va ser detingut i posat a disposició judicial este dilluns al matí. En l'accident, arran d'un xoc frontal, va morir un veí de Paüls de 87 anys que conduïa la seva furgoneta. El jutge ha deixat l'investigat en llibertat amb mesures cautelars.
4: La Ràpita compra un edifici de 1.000 metres quadrats per unificar-hi la comissaria de la policia local i els serveis socials.
5: L'edifici, situat al costat de l'Ajuntament i amb un import de 350.000 euros, permetrà reunir en un mateix espai la policia local i els serveis socials, facilitant els tràmits a la ciutadania i millorant les condicions de treball dels dos serveis. El trasllat també permetrà utilitzar la planta dels serveis socials per realitzar activitats, tallers i reunions adreçades a la gent gran del municipi. Un cop formalitzada la compra, el següent pas serà la redacció de l'avantprojecte i el projecte executiu, que definirà la distribució dels espais i les necessitats específiques tant de la policia local com dels serveis socials.
4: El Delta Chamber Music Festival esgota les entrades dels seus concerts centrals a Amposta en menys de 48 hores.
5: Es tracta dels concerts Carrusel Programa 1 i Carrusel Programa 2, que tindran lloc al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta els dies 30 i 31 de juliol, respectivament. Tot i que les places per a estos dos concerts ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, amb un programa que recull l'essència de les actuacions principals, i Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan, amb un programa musical totalment diferent.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimecres ens despertem amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures s'enfilaran en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 39 i 40 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
5: Fins després.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
1: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, és a dir, Can Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
1: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
3: Bé, i avui anem a parlar de música, anem a conèixer un artista que no és del nostre territori, però bueno, ara ens en parlarà perquè algo coneix casa nostra. I avui pues, el coneixerem perquè sabrem qui és Samu. Samu, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
3: Pues molt bé, moltes ganes de conèixer-te perquè bueno, ens va arribar informació teva, vam dir, anem a veure, quan vam escoltar la teva música, vam dir, anem a veure qui és esta persona. Així que comença explicant-nos pues, qui ets, qui és Samu.
4: Doncs jo sóc un artista emergent de música catalana, nascut a Barcelona i que al final he viscut tota la meva vida a Barcelona, tot i que amb forces arrels gironines per part de la meva família materna, la meva mare i la meva tieta, arrels ripolleses, sobretot. I la veritat és que sóc un artista emergent que tinc moltes ganes de portar la música amb sintetitzadors cap al panorama musical català.
3: Molt bé. Fa un moment fora de micro m'explicaves que fa poc vas conèixer el nostre territori.
4: Sí.
3: I que tens ganes de tornar. I vas conèixer una zona molt concreta, però jo et convido a que
4: sí,
3: bueno, el territori
4: sí, sí.
3: És molt gran i aquella zona jo estic enamorada també, eh? Per la zona delta, que és més d'on soc jo, però bueno... Així que espero i desitjo que, bueno, que en un futur sigui per concerts, que vinguis per aquí.
4: Tant de bo que sí, m'encantaria. És que és una zona que em va agradar tant, tota la zona de Delta Ebre. El Delta de l'Ebre mai hi havia estat i era una cosa que sempre... Últimament dèiem molt d'anar-hi i realment tenia ganes de descobrir més llocs de Catalunya i m'ha encantat, la veritat.
3: Que bé, doncs m'alegro molt que t'hagi agradat, la veritat. Bueno, anem a parlar de la teua música, ja sabem més o menys que per cert, quants anys tens, si ho pots dir? Perquè ets molt jove, la
4: 18.
3: Gent... 18 anys, és que, claro, la gent ara mateix no t'està veient, però ets molt jove, jo no sé si a l'hora de parlar pues, se n'adonen o no, i sí que és veritat que quan pengem la conversa a la nostra pàgina web veuran el videoclip i et veuran a tu, veuran la teva imatge, però clar, no és el mateix que tindret davant com ara, que estem a distància, però ens estem veient. Bé, parlem de la teua música, bueno, de tu i la música, millor dit, la teua relació amb la música, com comença? Perquè sent tan jove és que va començar de petit, suposo, no sé. Explica'ns-ho una mica.
4: El primer record que tinc de la música... No tinc massa records de jo superpetit en música. Sí que és veritat que, d'alguna manera, recordo que el meu pare sempre posava a vegades música a casa, però sí que és veritat que al final no vinc d'una família de músics i no vinc d'una família d'artistes. Llavors... Crec que el punt on començo a recordar coses és cap a l'edat de 7 o 8 anys. De cop em va agafar una obsessió pels concerts. Vaig començar a veure concerts i abans no havia tingut a la música en un plànol tan present. I a partir de veure concerts, veure actuacions, també vaig començar a fer teatre per aquells moments... amb 7-8 anys, i llavors crec que tot això de pujar a un escenari i la música va confluir tot, i des d'aquest moment sí que recordo sobretot amb 7 anys i 8 anys despertar-me pel matí i el primer que feia era posar-me música al meu despatx de casa i estar-me dues hores cantant i ballant. I me'n recordo que aquells van ser com els primers moments, i a partir d'aquí ja, a poc, vaig començar cap als 9 anys a escriure ja cançons i entrar més de ple en tot aquest món.
3: Molt bé. I no has parat fins que has fet el teu mini àlbum del que parlarem de seguida. Però abans, m'agradaria que parlessis de la teua música, de com fas la teua música i com la definixes. Com és la teua música? Per algú que no hagi escoltat res.
4: Sí. M'encanta aquesta pregunta, perquè crec que la meva música és sincerament l'unió de sintetitzadors amb aquesta música més dels 80 i 90, que al final la música dels 80 i 90 en la seva major part va tenir moltíssima influència i els instruments principals eren els sintetitzadors. I descriuria la meva música com un transport als 80 i als 90, sobretot a nivell instrumental. I a nivell de lletres també crec que m'esforço molt cada vegada per poder no fer unes lletres tan quotidianes i poder transportar-me molt més a una certa metàfora i a un cert poetisme, que això també al final m'agrada i sento que aquest treball més profund

0: històries i transmetre-les i barrejar aquestes imaginacions amb potser coses que m'han passat. Però sí que és veritat que recorreixo força més al que em pensava a l'imaginació i a posar-me en la pell d'històries que potser no m'hagin passat, però d'alguna manera vulgui canalitzar i explicar.
1: Molt bé. Llavors, sobre el miniàlbum Eclipsi Sensorial, què trobarem i on el trobarem?
0: Trobareu a nivell sonor una àmplia varietat de sintetitzadors. És, d'alguna manera, m'agrada pensar com si els sintetitzadors fossin el personatge protagonista principal i d'alguna manera es volguessin donar com a conèixer. I trobareu, a nivell de lletres força introspectives, la veritat, i a nivell també instrumental, doncs, un transport, com he dit, cap als 80 i 90. Sento que he fet un treball bastant d'imaginar-me com sonaria aquest treball als 80 i 90, intentar materialitzar-ho i al final, sobretot el que vull que la gent experimenti amb aquest eclipsi és doncs, anar una mica cap al passat i tornar aquesta música synthwave, synthpop. I bàsicament, on el trobareu? Doncs a totes les plataformes digitals. Sincerament, a totes, perquè al final tinc la sort de tenir una distribuïdora i on busqueu qualsevol plataforma, perquè realment em vaig sorprendre perquè just ahir estava mirant una mica per internet i vaig entrar a pàgines de música en japonès i en coreà on també hi ha el miniàlbum, o sigui que bàsicament és que
1: són totes.
0: Totes les plataformes.
1: Totes les que es puguin vindre al cap ho podem trobar allà, este eclipsi.
0: Cal que sí.
1: Eclipsi sensorial. Hi ha un videoclip. Explica'ns una mica com ha sigut la producció del videoclip, perquè, clar, al final per a tu tot és nou.
0: Sí, la veritat és que sí. És el primer videoclip que feia al final, perquè sí que algunes persones pensen que Laberint Infinit va ser el meu primer videoclip, però realment no era un videoclip com a tal, era simplement un material visual per a tenir a YouTube, però no era videoclip. I sí que m'inigualable, des d'un primer moment jo volia que sigués un videoclip. I van ser bastantes hores d'escoltar la cançó i poder relacionar d'alguna manera aquesta sonoritat amb la part visual. I des d'un primer moment, fent aquesta cançó, ja tenia moltes idees visuals. I es va tractar bastant com un trencaclosques. Tenia diverses imatges pensades, diverses escenes pensades, i va ser un moment de juntar-ho tot i estructurar-ho tot. I realment recordo els moments de gravació del videoclip increïblement divertits, increïble, vaig gaudir-ho moltíssim i veure el resultat i veure com totes aquestes idees s'han pogut materialitzar de la manera que volia, realment em fa molt content i molt feliç.
1: Molt bé, que bé, Samu, m'alegro moltíssim. La veritat és que parles amb moltes ganes i amb molta passió per la música i s'agraeix que hi hagi gent, pues, que faci les coses en tantes ganes i, com deia, pues, me repeteixo aquí, no? en tanta passió. Llavors, Samu, jo per acabar, si et sembla, m'agradaria que ens parlessis una mica de la cançó Inigualable i acabem pues, escoltant-la.
0: Inigualable la vaig escriure, de fet, va ser fa un any i mig, perquè me'n recordo de gener de 2025 estar ja fent-la i produint-la sobretot a nivell instrumental i va estar feta a gener de 2025 i gravar-se quasi un any després, a desembre de 2025, i és la cançó amb la que més temps porto i d'alguna manera he pogut connectar una mica més degut a totes les vegades que l'he escoltat, tot el treball que he anat fent sobre aquesta cançó. I m'agradava molt l'idea de visualitzar a la persona que t'agrada com una certa superheroïna i des del punt de, a vegades passa, et veus amb una certa inferioritat davant la persona que t'agrada.

0: I vas voler portar això com cap a un extrem i realment visualitzar aquesta persona com una superheroïna, com alguna persona que està molt, molt per sobre teu i a la qual tu caus als seus peus completament. I parlo una mica cronològicament de tota aquesta relació, una mica des del moment que la veig per primera vegada fins a tot el que passa i al final de la cançó, que justament diu si em trenques o no em queixaré pas, que és aquesta idea de sé que segurament em farà mal, però tot i així jo em vull arriscar.
1: Molt bé. Molt bé, doncs, i arriscant-te, mira, has arribat a gravar el teu mini-àlbum i desitjant que graves molts més, la veritat. I, bueno, Samu, que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per atendre'ns, que encantadíssima d'haver-te conegut. Jo suposo que la gent que t'ha escoltat també s'ha quedat encantada i que, bueno, que tens les portes, els micros d'Imagina Ràdio de Terres de l'Ebre oberts i quan vulguis, doncs, aquí estem.
0: Que bé, quina il·lusió. Doncs la veritat que desitjant tornar a Terres de l'Ebre i desitjant de poder venir a parlar amb vosaltres en persona. En
1: molt bé. Doncs sí. Pues bueno, quan tornis a vindre ja ho saps. Val?
0: Completament.
1: Vinga, doncs pues anem a escoltar Inigualable.
0: Merci.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música. Per sentir.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: I així fins a 10. Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai, perquè si el finances et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora punta, les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Bon dia, Imma.
4: Investiguen per homicidi imprudent el conductor involucrat en l'accident mortal de diumenge a Tortosa.
5: Segons els Mossos, l'investigat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre va donar positiu en consum de drogues i en alcohol, motiu pel qual va ser detingut i posat a disposició judicial este dilluns al matí. En l'accident, arran d'un xoc frontal, va morir un veí de Pauls de 87 anys que conduïa la seva furgoneta. El jutge ha deixat l'investigat en llibertat amb mesures cautelars.
4: La Ràpita compra un edifici de 1.000 metres quadrats per unificar-hi comissaria de la policia local i els serveis socials.
5: L'edifici, situat al costat de l'Ajuntament i amb el import de 350.000 euros, permetrà reunir en un mateix espai la policia local i els serveis socials, facilitant els tràmits a la ciutadania i millorant les condicions de treball dels dos serveis. El trasllat també permetrà utilitzar la planta dels serveis socials per realitzar activitats, tallers i reunions adreçades a la gent gran del municipi. Un cop formalitzada la compra, el següent pas serà la redacció de l'avantprojecte i el projecte executiu que definirà la distribució dels espais i les necessitats específiques tant de la policia local com dels serveis socials.
4: El Delta Chamber Music Festival esgota les entrades dels seus concerts centrals en posta en menys de 48 hores.
5: Es tracta dels concerts Carrusel Programa 1 i Carrusel Programa 2 que tindran lloc al Museu de les Terres de l'Ebre en posta els dies 30 i 31 de juliol respectivament. Tot i que les places per a aquests dos concerts ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre amb un programa que recull l'essència de les actuacions principals i Colors, que tindrà lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan amb un programa musical totalment diferent.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla, Yalea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
2: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures s'enfilaran en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 39 i 40 graus a les hores centrals.
4: I hem de dir que amb l'humitat que fa, no? Rondant els 80, sí. El 80%, pues sempre la sensació és una mica més d'alguns graus.
5: Sí,
4: més,
5: sempre però. És molta més calor.
4: Molt bé, en fi. Andrea, moltes gràcies, que passés bon dia i fins demà.
5: Molt bon dia.
9: Ei, què et passa? Fas mala cara.
10: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
9: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
10: M'has salvat la vida.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
11: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
4: I avui la cançó en català és el darrer treball de Max Navarro. Després de l'èxit d'Estrelles ens arriba amb Inigualable.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Anem a fer ara una ullada després d'escoltar la música d'Icona Pop, com deia, una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir dimarts. Comencem amb la 649, la combinació guanyadora ha estat formada pel 4, el 8, el 30, 38, 47 i 49, el complementari el 13 i reintegrament el número 4. Els números de la Bonoloto, el 10, el 22, 24, 25, 36 i 44, complementari el 12 i reintegrament el número 6. A l'Euromilions la combinació està també el 10, el 19, 37, 42 i 47 i les estrelles la 9 i la 12. Els números del trio, el 6, el 3 i el 9 i finalment el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 66.403 i la sèrie, la 49.
0: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio.
1: Ja escoltem ara, amb la veu de Amaia Montero, 20 d'enero, La Oreja de Van Gogh.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: I jo crec que ara a nivell global estem en un moment en què fan falta risses. Jo no sé com ho veus tu, eh? I si a tu no et fan falta com a tal, així pel moment que estàs, pues escolta'm, que a tothom li fa falta riure i a tothom ens va bé, eh? I si vols riure, pues jo vaig a recomanar-te algo, un pla que pots fer este mateix dissabte a la nit. Escolta bé, jo sé que ho saps, eh? Perquè tu hem dit per aquí, però tu vaig a recordar que este dissabte hi haurà Nit de l'Humor a Masdenverge, a les 10 i mitja de la nit, al Pavelló Poliesport. Les entrades es poden adquirir a través d'Ebre Ticket i, a més, bueno, en aquest espectacle humorístic pues, tindràs l'actuació de Miqui de Cai juntament amb Xavier Deltell, que és que no és molt sovint que actuen junts estos dos, o sigui que els tindràs els dos a preu d'una. Així que val la pena. Recorda, dissabte, dia... Bueno, este dissabte que és 18, si no m'equivoco, si no ho recordo malament, ara el número no el tinc clar, però és este dissabte, a les 10 i mitja de la nit, Pavelló Poliesportiu de Masdenverge. Jo t'ho he dit, però ara t'ho explicaran millor. Escolta això.
2: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier Deltell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10 i mitja de la nit, al Pavelló Poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier Deltell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: A mi me la dona per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
7: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
0: Inma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio.

0: Les 9 i 21, quasi 22 minuts del matí, i ara anem a fer una ullada a l'agenda, anem a fer una ullada a les activitats del que queda de setmana. Mira, avui dimecres, per exemple, anem a destacar-ne dos. Per una banda, hi haurà jocs de recerca del tresor, tres en ratlla i bitlles, de 6 de la tarda a 8 del vespre, a la platja de les Delícies de la Ràpita. Al Perelló, a les 7 del vespre, passejada musical a càrrec de les entitats musicals del Perelló. Demà dijous, dia 16, hi ha dos contacontes. Per una banda, un embolic amb la seda tortosina, taller de pigments del segle XVI, a càrrec de l'autora Irene López i de Meritxell Algueró, que és il·lustradora. Serà a les 11 del matí a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. I a Deltebre també hi haurà un altre contacontes, com dèiem, es diu Blau, lo flamenc del Delta, a càrrec de Rosana Casanova, que és la seva autora. L'il·lustrador del conte, Andreu Bertomeu, farà una activitat de plàstica, i també estarà allà, òbviament, i serà dirigida a públic infantil i familiar, i serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Deltebre. El divendres, dia 17, llegir El circ, que he creat una cosa que em fa por, de la companyia Marc Bosch i la companyia Alba Ramió i Güell, a les 11 del matí a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. També hi haurà la presentació del llibre Me la fotré a Montsià, d'Antoni Muñoz Borràs, lo mascarat, a les 7 del vespre a l'Església Nova de la Ràpita, i l'espectacle Autoficció amb Pep Plaza, nit d'humor, amb els seus personatges reals i de ficció. Música en directe amb Pep a la guitarra. El preu de l'entrada és de 12 euros anticipada, de 15 euros a taquilla, i serà a les 10 i mitja de la nit a la Sala Teatre de Tivissa. El dissabte, dia 18 de juliol, hi haurà mostra de residències artístiques d'Ainara Legardón, Alba Tormo i Miguel Alejos, a les 8 i mitja del vespre, als Ullals de Baltasar, Bosch de Ribera, Amposta. Les inscripcions es poden fer a lopati.cat per anar a veure-ho. També hi haurà el dissabte concert de Joan Rovira, a les 10 i mitja de la nit, a la plaça Europa de Riumar, a Deltebre. I nit de l'humor a Mas d'Enverge, Miqui de Cai i Xavier Deltell, a les 10 i mitja de la nit, al pavelló Poli esportiu. Les entrades es poden adquirir a través de breticket.cat. El diumenge, dia 19 de juliol, entre altres activitats, hi haurà el Buda Bike, ruta turística per descobrir l'illa de Buda a cop de pedal, amb una visita guiada, degustació de productes típics i mostra de folklore del Taic. La sortida serà a les 9 del matí i cal anar amb inscripció prèvia, que es fa a l'oficina de turisme de Sant Jaume d'Enveja. Cal dir també que a partir de demà mateix i fins al dia 19 de juliol, fins diumenge, tindrà lloc la 29a Festa del Renaixement, on poder conèixer les arts renaixentistes a la Tortosa del segle XVI. Tota la programació i la venda d'entrades ho trobaràs a entrades.festadelrenaixement.cat. Fins al 19 de juliol s'estan celebrant les festes majors de Santa Bàrbara, i el programa i tota la informació ho trobaràs a santabàrbara.cat.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.
2: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música
2: per sentir-se bé. Imagina.
0: I escoltem ara la col·laboració d'Alejandro Sanz amb Alicia Keys, que està al costat d'ell. La cançó es diu Looking for Paradise. I d'aquesta manera nosaltres ens acomiadem per avui dimecres. Desitjar que passis un molt bon dia, recordar-te que demà ens trobem a les 8 i que et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions. Abans, però, Alejandro Sanz.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Investiguen per homicidi imprudent el conductor involucrat en l'accident mortal de diumenge a Tortosa. Segons els Mossos, l'investigat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre va donar positiu en consum de drogues i en alcohol, motiu pel qual va ser detingut i posat a disposició judicial este dilluns al matí. En l'accident, arran del xoc frontal, va morir un veí de Paüls de 87 anys que conduïa la seva furgoneta. El jutge ha deixat l'investigat en llibertat amb mesures cautelars. La Ràpita compra un edifici de 1.000 metres quadrats per unificar-hi la comissaria de la policia local i els serveis socials. L'edifici, situat al costat de l'Ajuntament i amb un import de 350.000 euros, permetrà reunir en un mateix espai la policia local i els serveis socials, facilitant els tràmits a la ciutadania i millorant les condicions de treball dels dos serveis. El trasllat també permetrà utilitzar la planta dels serveis socials per a realitzar activitats, tallers i reunions adreçades a la gent gran del municipi. Un cop formalitzada la compra, el següent pas serà la redacció de l'avantprojecte i el projecte executiu, que definirà la distribució dels espais i les necessitats específiques tant de la policia local com dels serveis socials. El Delta Chamber Music Festival esgota les entrades dels seus concerts centrals en posta en menys de 48 hores. Es tracta dels concerts Carrusel Programa 1 i Carrusel Programa 2, que tindran lloc al Museu de les Terres de l'Ebre en posta els dies 30 i 31 de juliol respectivament. Tot i que les places per estos dos concerts ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, amb un programa que recull l'essència de les actuacions principals, i Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan, amb un programa musical totalment diferent.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures s'enfilaran en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 39 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música.
4: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid, que en Saladés us desitja una bona festa del renaixement.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.

0: do. Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Tu venut cap per ser tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
3: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
2: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
3: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
2: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
5: Actes i festa per a grans i petits.
4: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
5: Tota la programació a jesús.cat.
4: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Investiguen per homicidi imprudent el conductor involucrat en l'accident mortal de diumenge a Tortosa. Segons els Mossos, l'investigat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre va donar positiu en consum de drogues i en alcohol, motiu pel qual va ser detingut i posat a disposició judicial este dilluns al matí. En l'accident, arran del xoc frontal, va morir un veí de Paüls de 87 anys que conduïa la seva furgoneta. El jutge ha deixat l'investigat en llibertat amb mesures cautelars. La Ràpita compra un edifici de 1.000 metres quadrats per unificar-hi la comissaria de la policia local i els serveis socials. L'edifici, situat al costat de l'Ajuntament i amb un import de 350.000 euros, permetrà reunir en un mateix espai la policia local i els serveis socials, facilitant els tràmits a la ciutadania i millorant les condicions de treball dels dos serveis. El trasllat també permetrà utilitzar la planta dels serveis socials per a realitzar activitats, tallers i reunions adreçades a la gent gran del municipi. Un cop formalitzada la compra, el següent pas serà la redacció de l'avantprojecte i el projecte executiu, que definirà la distribució dels espais i les necessitats específiques tant de la policia local com dels serveis socials. El Delta Chamber Music Festival esgota les entrades dels seus concerts centrals en posta en menys de 48 hores. Es tracta dels concerts Carrusel Programa 1 i Carrusel Programa 2, que tindran lloc al Museu de les Terres de l'Ebre en posta els dies 30 i 31 de juliol, respectivament. Tot i que les places per estos dos concerts ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, amb un programa que recull l'essència de les actuacions principals, i Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan, amb un programa musical totalment diferent. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures s'enfilaran en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 39 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
1: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Gandesa estudiarà com millorar les senyalitzacions de la Fontcalda després de l'accident del diumenge passat. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha explicat que l'Ajuntament farà tot el que estigui a les seues mans per millorar les senyalitzacions de la Fontcalda i els avisos dels riscos que comporta aquest espai natural. L'alcalde ho va dir just abans del minut de silenci que va convocar el consistori per mostrar el condol a la família de la víctima i per desitjar que la ferida es recuperi ben aviat. L'espai ha quedat restringit al públic fins a nou avís mentre duren les tasques d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Ulldecona tindrà una variant a la TV3313 per treure el trànsit del pas del centre urbà. Les obres estan previstes per començar durant el mes de setembre i tindran una durada aproximada de 8 mesos amb una inversió d'1 milió d'euros per part de la Diputació de Tarragona. L'actuació permetrà reduir el trànsit que actualment travessa el centre del municipi i millorar la seguretat viària, especialment a les zones amb més presència de vianants. El projecte inclou també la construcció d'un nou pas sobre la Séquia Mare i la millora de diversos punts de la xarxa viària. I en agenda, Tortosa convertirà la plaça del Mercat en un aparador de la cuina renaixentista amb demostracions en directe. La gastronomia serà una de les protagonistes de la 29a Festa del Renaixement amb una nova proposta que combinarà història i cuina en directe. La plaça del Mercat acollirà els dies 17 i 18 de juliol demostracions culinàries a càrrec de 7 restaurants de Tortosa que recuperaran receptes inspirades en el segle XVI amb ingredients i tècniques de l'època. També hi participarà la cuinera Ada Parellada i s'oferiran tastos gratuïts al públic. A més, els establiments incorporaran estos plats a les seues cartes durant tot el mes de juliol. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es manté durant tota la jornada. Les temperatures s'enfilen en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a la Sénia, 39 al Pinell de Brai i 40 graus a la Palma d'Ebre i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
8: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
9: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
10: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
3: Actes i festa per a grans i petits.
2: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
3: Tota la programació a jesús.cat.
2: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
6: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
7: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
6: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
7: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
6: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Gandesa estudiarà com millorar les senyalitzacions de la Fontcalda després de l'accident del diumenge passat. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha explicat que l'Ajuntament farà tot el que estigui a les seues mans per millorar les senyalitzacions de la Fontcalda i els avisos dels riscos que comporta aquest espai natural. L'alcalde ho va dir just abans del minut de silenci que va convocar el consistori per mostrar el condol a la família de la víctima i per desitjar que la ferida es recuperi ben aviat. L'espai ha quedat restringit al públic fins a nou avís mentre duren les tasques d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Ulldecona tindrà una variant a la TV3313 per treure el trànsit del pas del centre urbà. Les obres estan previstes per començar durant el mes de setembre i tindran una durada aproximada de 8 mesos amb una inversió d'1 milió d'euros per part de la Diputació de Tarragona. L'actuació permetrà reduir el trànsit que actualment travessa el centre del municipi i millorar la seguretat viària, especialment a les zones amb més presència de vianants. El projecte inclou també la construcció d'un nou pas sobre la Séquia Mare i la millora de diversos punts de la xarxa viària. I en agenda, Tortosa convertirà la plaça del Mercat en un aparador de la cuina renaixentista amb demostracions en directe. La gastronomia serà una de les protagonistes de la 29a Festa del Renaixement amb una nova proposta que combinarà història i cuina en directe. La plaça del Mercat acollirà els dies 17 i 18 de juliol demostracions culinàries a càrrec de 7 restaurants de Tortosa que recuperaran receptes inspirades en el segle XVI amb ingredients i tècniques de l'època. També hi participarà la cuinera Ada Parellada i s'oferiran tastos gratuïts al públic. A més, els establiments incorporaran estos plats a les seues cartes durant tot el mes de juliol. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es manté durant tota la jornada. Les temperatures s'enfilen en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a la Sénia, 39 al Pinell de Brai i 40 graus a la Palma d'Ebre i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
2: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
1: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
2: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
1: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Fit, es farà saber que qui contra farà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Fit.
5: Forès i Fit, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
6: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
8: Imagina Ràdio. Your way to view.
9: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
9: per sentir

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els arqueòlegs delimiten els espais ocupats abans de les guerres sertorianes al poblat de la Sud de Tivenys. Els treballs, impulsats pel grup Gresèpia de la Universitat Rovira i Virgili, han permès descobrir noves estructures que aporten més informació sobre l'evolució del poblat. Segons el director de les excavacions, el professor Jordi Diloli, una de les principals novetats d'esta campanya ha estat la troballa de nous murs situats fora del perímetre emmurallat que ja es considerava delimitat. Un element, ha afegit el professor, que ha obligat l'equip a treballar per precisar la cronologia d'estes estructures per determinar-ne la funcionalitat. Jesús selecciona les 10 propostes que optaran als pressupostos participatius. Un cop superada la validació tècnica de les 29 propostes presentades pels veïns i veïnes, el Consell de Participació Ciutadana va escollir, mitjançant un sistema de votació, les 10 iniciatives que han passat a la fase final del procés. Els 10 projectes finalistes inclouen actuacions de millora de l'espai públic, l'accessibilitat, l'enllumenat, les zones verdes i els equipaments municipals, així com diverses propostes adreçades als centres educatius i als espais de lleure. La votació popular s'obrirà un cop finalitzat l'estiu. APASA posa en marxa les estades inclusives 2026 per garantir un estiu en igualtat. Un total de 19 alumnes del Servei Educatiu de PASA participen este mes de juliol en unes activitats compartides amb la resta d'infants i joves del municipi. El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta i diverses entitats locals, promou un lleure inclusiu i adaptat a les necessitats de cada participant. Al llarg de les estades es duen a terme activitats esportives, culturals, lúdiques i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de fomentar l'autonomia, les relacions socials i la participació en la vida comunitària. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es manté durant tota la jornada. Les temperatures s'enfilen en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a la Sénia, 39 al Pinell de Brai i 40 graus a la Palma d'Ebre i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
4: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els arqueòlegs delimiten els espais ocupats abans de les guerres sertorianes al poblat de la Sud de Tivenys. Els treballs, impulsats pel grup Gresèpia de la Universitat Rovira i Virgili, han permès descobrir noves estructures que aporten més informació sobre l'evolució del poblat. Segons el director de les excavacions, el professor Jordi Diloli, una de les principals novetats d'esta campanya ha estat la troballa de nous murs situats fora del perímetre emmurallat que ja es considerava delimitat. Un element, ha afegit el professor, que ha obligat l'equip a treballar per precisar la cronologia d'estes estructures per determinar-ne la funcionalitat. Jesús selecciona les 10 propostes que optaran als pressupostos participatius. Un cop superada la validació tècnica de les 29 propostes presentades pels veïns i veïnes, el Consell de Participació Ciutadana va escollir, mitjançant un sistema de votació, les 10 iniciatives que han passat a la fase final del procés. Els 10 projectes finalistes inclouen actuacions de millora de l'espai públic, l'accessibilitat, l'enllumenat, les zones verdes i els equipaments municipals, així com diverses propostes adreçades als centres educatius i als espais de lleure. La votació popular s'obrirà un cop finalitzat l'estiu. A pas a pas en marxa les estades inclusives 2026 per garantir un estiu en igualtat. Un total de 19 alumnes del Servei Educatiu de Passa participen este mes de juliol en unes activitats compartides amb la resta d'infants i joves del municipi. El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta i diverses entitats locals, promou un lleure inclusiu i adaptat a les necessitats de cada participant. Al llarg de les estades es duen a terme activitats esportives, culturals, lúdiques i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de fomentar l'autonomia, les relacions socials i la participació en la vida comunitària. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es manté durant tota la jornada. Les temperatures s'enfilen en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a la Sénia, 39 al Pinell de Brai i 40 graus a la Palma d'Ebre i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
2: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
1: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
2: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
1: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
3: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Gandesa estudiarà com millorar les senyalitzacions de la Fontcalda després de l'accident del diumenge passat. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha explicat que l'Ajuntament farà tot el que estigui a les seues mans per millorar les senyalitzacions de la Fontcalda i els avisos dels riscos que comporta aquest espai natural. L'alcalde ho va dir just abans del minut de silenci que va convocar el consistori per mostrar el condol a la família de la víctima i per desitjar que la ferida es recuperi ben aviat. L'espai ha quedat restringit al públic fins a nou avís mentre duren les tasques d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Ulldecona tindrà una variant a la TV3313 per treure el trànsit del pas del centre urbà. Les obres estan previstes per començar durant el mes de setembre i tindran una durada aproximada de 8 mesos amb una inversió d'1 milió d'euros per part de la Diputació de Tarragona. L'actuació permetrà reduir el trànsit que actualment travessa el centre del municipi i millorar la seguretat viària, especialment a les zones amb més presència de vianants. El projecte inclou també la construcció d'un nou pas sobre la Séquia Mare i la millora de diversos punts de la xarxa viària. I en agenda, Tortosa convertirà la plaça del Mercat en un aparador de la cuina renaixentista amb demostracions en directe. La gastronomia serà una de les protagonistes de la 29a Festa del Renaixement amb una nova proposta que combinarà història i cuina en directe. La plaça del Mercat acollirà els dies 17 i 18 de juliol demostracions culinàries a càrrec de 7 restaurants de Tortosa que recuperaran receptes inspirades en el segle XVI amb ingredients i tècniques de l'època. També hi participarà la cuinera Ada Parellada i s'oferiran tastos gratuïts al públic. A més, els establiments incorporaran estos plats a les seues cartes durant tot el mes de juliol. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es manté durant tota la jornada. Les temperatures s'enfilen en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a la Sénia, 39 al Pinell de Brai i 40 graus a la Palma d'Ebre i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Cero.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. When I'm

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Berta Bradança a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Berta Bradança. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a bertabradança.com.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
8: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
0: Imagina Ràdio.
9: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja he pintat el forn. El pastís ja està.
2: Que bé. Quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé.

0: colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Del 10 al 18 de juliol, prepara per viure Jesús com mai.
2: Actes i festa per a grans i petits.
1: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
2: Tota la programació a jesús.cat.
1: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
3: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Gandesa estudiarà com millorar les senyalitzacions de la Fontcalda després de l'accident del diumenge passat. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, ha explicat que l'Ajuntament farà tot el que estigui a les seues mans per millorar les senyalitzacions de la Fontcalda i els avisos dels riscos que comporta aquest espai natural. L'alcalde ho va dir just abans del minut de silenci que va convocar el consistori per mostrar el condol a la família de la víctima i per desitjar que la ferida es recuperi ben aviat. L'espai ha quedat restringit al públic fins a nou avís mentre duren les tasques d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Ulldecona tindrà una variant a la TV3313 per treure el trànsit del pas del centre urbà. Les obres estan previstes per començar durant el mes de setembre i tindran una durada aproximada de 8 mesos amb una inversió d'1 milió d'euros per part de la Diputació de Tarragona. L'actuació permetrà reduir el trànsit que actualment travessa el centre del municipi i millorar la seguretat viària, especialment a les zones amb més presència de vianants. El projecte inclou també la construcció d'un nou pas sobre la Séquia Mare i la millora de diversos punts de la xarxa viària. I en agenda, Tortosa convertirà la plaça del Mercat en un aparador de la cuina renaixentista amb demostracions en directe. La gastronomia serà una de les protagonistes de la 29a Festa del Renaixement amb una nova proposta que combinarà història i cuina en directe. La plaça del Mercat acollirà els dies 17 i 18 de juliol demostracions culinàries a càrrec de 7 restaurants de Tortosa que recuperaran receptes inspirades en el segle XVI amb ingredients i tècniques de l'època. També hi participarà la cuinera Ada Parellada i s'oferiran tastos gratuïts al públic. A més, els establiments incorporaran estos plats a les seues cartes durant tot el mes de juliol. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es manté durant tota la jornada. Les temperatures s'enfilen en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a la Sénia, 39 al Pinell de Brai i 40 graus a la Palma d'Ebre i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Si quan penses en reformes et sona així...
7: Obres, obres, obres!
6: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
8: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
8: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els arqueòlegs delimiten els espais ocupats abans de les guerres sertorianes al poblat de la Sud de Tivenys. Els treballs, impulsats pel grup Grècia-Pia de la Universitat Rovira i Virgili, han permès descobrir noves estructures que aporten més informació sobre l'evolució del poblat. Segons el director de les excavacions, el professor Jordi Diloli, una de les principals novetats d'esta campanya ha estat la troballa de nous murs situats fora del perímetre emmurallat que ja es considerava delimitat. Un element, ha afegit el professor, que ha obligat l'equip a treballar per precisar la cronologia d'estes estructures per determinar-ne la funcionalitat. Jesús selecciona les 10 propostes que optaran als pressupostos participatius. Un cop superada la validació tècnica de les 29 propostes presentades pels veïns i veïnes, el Consell de Participació Ciutadana va escollir, mitjançant un sistema de votació, les 10 iniciatives que han passat a la fase final del procés. Els 10 projectes finalistes inclouen actuacions de millora de l'espai públic, l'accessibilitat, l'enllumenat, les zones verdes i els equipaments municipals, així com diverses propostes adreçades als centres educatius i als espais de lleure. La votació popular s'obrirà un cop finalitzat l'estiu. APASA posa en marxa les estades inclusives 2026 per garantir un estiu en igualtat. Un total de 19 alumnes del servei educatiu de APASA participen este mes de juliol en unes activitats compartides amb la resta d'infants i joves del municipi. El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta i diverses entitats locals, promou un lleure inclusiu i adaptat a les necessitats de cada participant. Al llarg de les estades es duen a terme activitats esportives, culturals, lúdiques i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de fomentar l'autonomia, les relacions socials i la participació en la vida comunitària. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es manté durant tota la jornada. Les temperatures s'enfilen en un dels dies més marcats de l'onada de calor. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a la Sénia, 39 al Pinell de Brai i 40 graus a la Palma d'Ebre i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
5: Actes i festa per a grans i petits.
4: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
5: Tota la programació a jesús.cat.
4: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa. Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara, amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: L'oli és un aliment o un ingredient?
4: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
3: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
4: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota molt més que un ingredient.
3: Oli d'oliva verge extra.

0: Cosmo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els arqueòlegs delimiten els espais ocupats abans de les guerres sertorianes al poblat de la Sud de Tivenys. Els treballs impulsats pel grup Grècia de la Universitat Rovira i Virgili han permès descobrir noves estructures que aporten més informació sobre l'evolució del poblat. Segons el director de les excavacions, el professor Jordi Diloli, una de les principals novetats d'esta campanya ha estat la troballa de nous murs situats fora del perímetre emmurallat que ja es considerava delimitat. Un element, ha afegit el professor, que ha obligat l'equip a treballar per precisar la cronologia d'estes estructures per determinar-ne la funcionalitat. Jesús selecciona les 10 propostes que optaran als pressupostos participatius. Un cop superada la validació tècnica de les 29 propostes presentades pels veïns i veïnes, el Consell de Participació Ciutadana va escollir, mitjançant un sistema de votació, les 10 iniciatives que han passat a la fase final del procés. Els 10 projectes finalistes inclouen actuacions de millora de l'espai públic, l'accessibilitat, l'enllumenat, les zones verdes i els equipaments municipals, així com diverses propostes adreçades als centres educatius i als espais de lleure. La votació popular s'obrirà un cop finalitzat l'estiu. A PASA posa en marxa les estades inclusives 2026 per garantir un estiu en igualtat. Un total de 19 alumnes del Servei Educatiu de PASA participen este mes de juliol en unes activitats compartides amb la resta d'infants i joves del municipi. El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta i diverses entitats locals, promou un lleure inclusiu i adaptat a les necessitats de cada participant. Al llarg de les estades es duen a terme activitats esportives, culturals, lúdiques i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de fomentar l'autonomia, les relacions socials i la participació en la vida comunitària. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada. Les temperatures han estat més elevades que les d'ahir en un dels dies més marcats per l'onada de calor. De cara a demà dijous, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran lleugerament més baixes que avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
8: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
9: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Pel reial decret de la corona de Forès i Fit, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, si no de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Fit.
4: Forès i Fit, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
5: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
7: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Investiguen per homicidi imprudent el conductor involucrat en l'accident mortal de diumenge a Tortosa. Segons els Mossos, l'investigat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre va donar positiu en consum de drogues i en alcohol, motiu pel qual va ser detingut i posat a disposició judicial este dilluns al matí. En l'accident, arran del xoc frontal, va morir un veí de Paüls de 87 anys que conduïa la seva furgoneta. El jutge ha deixat l'investigat en llibertat amb mesures cautelars. Ulldecona tindrà una variant a la TV3313 per treure el trànsit del pas del centre urbà. Les obres estan previstes per començar durant el mes de setembre i tindran una durada aproximada de 8 mesos amb una inversió d'1 milió d'euros per part de la Diputació de Tarragona. L'actuació permetrà reduir el trànsit que actualment travessa el centre del municipi i millorar la seguretat viària, especialment a les zones amb més presència de vianants. El projecte inclou també la construcció d'un nou pas sobre la Séquia Mare i la millora de diversos punts de la xarxa viària. APASA posa en marxa les estades inclusives 2026 per garantir un estiu en igualtat. Un total de 19 alumnes del servei educatiu d'APASA participen este mes de juliol en unes activitats compartides amb la resta d'infants i joves del municipi. El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta i diverses entitats locals, promou un lleure inclusiu i adaptat a les necessitats de cada participant. Al llarg de les estades es duen a terme activitats esportives, culturals, lúdiques i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de fomentar l'autonomia, les relacions socials i la participació en la vida comunitària. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada. Les temperatures han estat més elevades que les d'ahir en un dels dies més marcats per l'onada de calor. De cara a demà dijous, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran lleugerament més baixes que avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina. Let's go.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
2: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, si no de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
3: Forès i Cid, que en Saladés us desitja una bona festa del renaixement.
4: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
5: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
6: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
2: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
1: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
2: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
1: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio. La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Investiguen per homicidi imprudent el conductor involucrat en l'accident mortal de diumenge a Tortosa. Segons els Mossos, l'investigat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre va donar positiu en consum de drogues i en alcohol, motiu pel qual va ser detingut i posat a disposició judicial este dilluns al matí. En l'accident, arran del xoc frontal, va morir un veí de Paüls de 87 anys que conduïa la seva furgoneta. El jutge ha deixat l'investigat en llibertat amb mesures cautelars. Ulldecona tindrà una variant a la TV3313 per treure el trànsit del pas del centre urbà. Les obres estan previstes per començar durant el mes de setembre i tindran una durada aproximada de 8 mesos amb una inversió d'1 milió d'euros per part de la Diputació de Tarragona. L'actuació permetrà reduir el trànsit que actualment travessa el centre del municipi i millorar la seguretat viària, especialment a les zones amb més presència de vianants. El projecte inclou també la construcció d'un nou pas sobre la Séquia Mare i la millora de diversos punts de la xarxa viària. APAS ha posat en marxa les estades inclusives 2026 per garantir un estiu en igualtat. Un total de 19 alumnes del servei educatiu d'APAS participen este mes de juliol en unes activitats compartides amb la resta d'infants i joves del municipi. El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta i diverses entitats locals, promou un lleure inclusiu i adaptat a les necessitats de cada participant. Al llarg de les estades es duen a terme activitats esportives, culturals, lúdiques i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de fomentar l'autonomia, les relacions socials i la participació en la vida comunitària. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada. Les temperatures han estat més elevades que les d'ahir en un dels dies més marcats per l'onada de calor. De cara a demà dijous, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran lleugerament més baixes que avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Investiguen per homicidi imprudent el conductor involucrat en l'accident mortal de diumenge a Tortosa. Segons els Mossos, l'investigat de 23 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre va donar positiu en consum de drogues i en alcohol, motiu pel qual va ser detingut i posat a disposició judicial este dilluns al matí. En l'accident, arran del xoc frontal, va morir un veí de Pauls de 87 anys que conduïa la seva furgoneta. El jutge ha deixat l'investigat en llibertat amb mesures cautelars. Ulldecona tindrà una variant a la TV3313 per treure el trànsit del pas del centre urbà. Les obres estan previstes per començar durant el mes de setembre i tindran una durada aproximada de 8 mesos amb una inversió d'1 milió d'euros per part de la Diputació de Tarragona. L'actuació permetrà reduir el trànsit que actualment travessa el centre del municipi i millorar la seguretat viària, especialment a les zones amb més presència de vianants. El projecte inclou també la construcció d'un nou pas sobre la Séquia Mare i la millora de diversos punts de la xarxa viària. A PASA posa en marxa les estades inclusives 2026 per garantir un estiu en igualtat. Un total de 19 alumnes del servei educatiu de PASA participen este mes de juliol en unes activitats compartides amb la resta d'infants i joves del municipi. El projecte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta i diverses entitats locals, promou un lleure inclusiu i adaptat a les necessitats de cada participant. Al llarg de les estades es duen a terme activitats esportives, culturals, lúdiques i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de fomentar l'autonomia, les relacions socials i la participació en la vida comunitària. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada. Les temperatures han estat més elevades que les d'ahir en un dels dies més marcats per l'onada de calor. De cara a demà dijous, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran lleugerament més baixes que avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: d'ahir i d'avui. I ara avui estem tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir